0: concierto en el festival.
1: Si bien muchísimas organizaciones gubernamentales no han podido dar un paso hacia adelante para excluir a Israel de grandes instituciones públicas, Eurovisión no puede hacer lo mismo. La solución sería sencilla: volver a un festival donde no hubiese una injerencia política clara a través de un televoto masivo, pero al mismo tiempo sería un conflicto político de primer nivel.
0: Este año Eurovisión, que cumple 70 años, será la edición con menos participantes desde 2004. España llevaba formando parte del festival desde el año 1961. Estando contigo,
2: contigo, contigo. Y con esta canción se estrenó en 1961 con esta canción de Conchita Bautista. De momento es todo. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que pasen un feliz sábado.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER.
4: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad de Ontinyent y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
5: Vine aquest dissabte 16 de maig a la Font de la Figuera a gaudir de la Festa del Territori. Vins, gastronomia i música en directe en la 13a mostra de Terres dels Alforins. Patrocina Diputació de València, Vicepresidència Primera, Àrea de Promoció Econòmica.
6: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
7: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
8: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
9: ¿No será Tu Energía?
8: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
10: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
11: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
10: ¿Ah, sí?
11: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
10: Dime la web y me informo.
11: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER.
12: Bon dia. Productes lletjos, però amb eixida comercial?
13: Ultraprocessats que no són tan roïns?
12: Coca de taronja?
13: Etiquetes de vi?
12: Preguntes.
13: La Llavor respon.
3: La Llavor. Juan Magraner.
12: Molla de pa, però en anglès. Així es diu el projecte europeu. Projecte al que participa AINIA i que aposta per eixir al pas d'eixa cultura de productes igualets i bonicos. Aliments amb imperfeccions estètiques que poden reduir d'entrada el desperdici. Jesús Martínez, del Departament d'Investigació de Mercats d'AINIA, bon dia.
14: Hola, buenos días, ¿qué tal?
12: Estem davant un repte que diu molt d'una societat. No m'agrada l'aspecte, no m'ho menge. No estem parlant de res més que de l'aspecte. I resulta que bona part de la població europea diu que no fa ascos a aliments elaborats amb ingredients de matèries primeres amb imperfeccions.
14: Sí, efectivamente, así es. Hay unas normas de estándares de calidad, tanto a nivel europeo como a nivel nacional como a nivel privado, y estas normas pues al final hacen que algunos productos que están en condiciones óptimas de consumo no puedan llegar al consumidor. Sin embargo, en este estudio que hemos realizado, que hemos hecho con 7 países europeos, donde hemos trabajado distintos centros tecnológicos, universidades y empresas, sí que uno de los resultados principales del estudio ha sido, pues, efectivamente, que el consumidor sí que acepta este tipo de productos siempre y cuando se cumplan determinadas características. Por ejemplo, una de las conclusiones principales es que el consumidor, más allá de la estética del producto, lo que busca es seguridad, que haya la misma calidad que un producto estéticamente que se vea bien, y de sabor que esté bien. Es decir, lo que se hace es interpretar el aspecto del producto como lo que se espera encontrar en el producto en cuanto a calidad, seguridad alimentaria y sabor.
13: O sigui, encara hi ha esperança de no rebutjar aquests aliments. Però, clar, com es pot superar aquest rebuig d'una part dels consumidors? Jo crec que ahir pràcticament estem tots davant dels productes, això, que no compleixen amb aquests determinats cànons estètics.
14: A ver, una de las conclusiones que ha salido en el estudio es que, a ver, efectivamente no hay rechazo, o sea, la población lo acepta. De hecho, hay una proporción bastante elevada, creo que era 3 de cada 4 consumidores o algo así, que ya habían probado, han comprado en alguna ocasión alimentos con imperfecciones estéticas y que volverían a comprarlos, declaran que volverían a comprarlos. Entonces, en el estudio sí que se han detectado una serie de factores que pueden influir en la intención de compra de este tipo de productos, y principalmente, pues es lo que comentaba antes, o sea, no plantearlos como productos de menor valor, sino productos que tienen la misma calidad, que tienen la misma seguridad y que tienen el mismo sabor. Sí que es importante que, hicimos tres metodologías en el estudio. Hicimos un estudio cuantitativo, una encuesta, luego hicimos focus groups con consumidores en diferentes países europeos y también con operadores de la cadena alimenticia. Y una de las cosas que decían los consumidores es que para ellos no les importaba que un producto se viese con irregularidades, con diferencias de formas. Es decir, si ven un producto con una forma no estandarizada, ellos pueden interpretar que dentro del producto tiene calidad, sabor y seguridad. Sin embargo, aspectos como manchas, golpes o deterioros, esto sí que ya generaba una barrera que es más difícil de superar.
12: Total, que amb tot això estem davant una doble oportunitat. Doble, diria jo, perquè, per una banda, es pot donar eixida a productes que avui acaben molts en el FEM, això per un costat, i per altre, perquè s'obri també una finestra d'oportunitat a la indústria.
14: Sí, efectivamente. Este tipo de productos tienen salida porque, como se ha podido ver en el estudio, y bueno, hay más publicaciones que hacen referencia a esto, a que el consumidor en realidad sí que aceptaría este tipo de productos o los acepta. Si bien hay que enfocarlo de una manera que las posibles barreras que haya, como las dudas de seguridad o de calidad, se puedan superar. Y luego también algo que nos salía que era bastante interesante era que a la hora, por ejemplo, de tener este tipo de productos en el establecimiento de venta, muchas veces se coloca en un lugar apartado, con un precio diferente. Es decir, al consumidor ya le estamos enviando el mensaje de que este producto tiene menos valor y por eso lo tengo aquí al lado y le he bajado el precio. Entonces, una de las cosas que sí que sería interesante sería darle valor, porque en realidad el producto tiene valor, y tratarlo como un producto con buen sabor, con calidad y que es seguro para el consumo.
12: ¿Pero el mateix valor que el producto estéticamente bonico?
14: A ver, a nivel precio, los consumidores sí que demandaban, tanto en el estudio cuantitativo como en los cualitativos, que les parecía adecuado una bajada de precio. En cuanto al valor, me refería al valor del producto en sí, no al valor económico, sino que es un producto tan válido para el consumo como un producto con un estándar estético del que es más aceptado hoy en día.
13: Juan, abans del programa parlaves del Yayo Juan.
12: Sí,
13: del Yayo. Que deia una dita, no?
12: Sí,
13: una dita. Dita al final del programa, però dis-la tu perquè em fa molta gràcia.
12: Agafa les que tenen picades de pardalet, que són les més dolces.
13: I realment ho són. És a dir, que és producte que està molt bé, no? Encara que estèticament no agrada massa, no? Eixa tomata lletja, per exemple, de la taronja que està bruta, etc. Bona part dels cítrics, quan fa vent, ja acaben en la indústria del suc. Clar, tot això amb menys preu per al productor. No?
14: Sí, a ver, otro de como estabas hablando de zumo, otro de los aspectos también que hemos evaluado en el estudio ha sido aquellos productos que no pueden tener salida como un producto en sí, darle una valorización a través de otros productos. Entonces, se diseñaron una serie de conceptos en este estudio que estaban basados en cítricos, en limas, en pescado, en carne, en huevos. Entonces, se diseñaron una serie de conceptos para darle una salida al mercado sin ser el producto primario. Y otra de las cosas que se vio es que los productos más aceptados por los consumidores son aquellos que tienen un menor componente técnico y que son más enfocados a lo que son frutas y verduras. Por ejemplo, purés de frutas, zumos de frutas y demás.
12: Però clar, a menys preu per al productor, que és el que estàvem dient. Això no sé jo si és just que al final el productor pague un temporal de vent, quan aquest producte és perfecte, es pot menjar perfectament i l'únic problema que té és que segur remejat i està lleig.
14: Sí, efectivamente. Pero bueno, en cuanto a lo de la bajada de precio, no te estaba hablando, no creo que el consumidor vaya en esa línea de querer bajar el precio al productor, sino más ellos encontrarlos a un precio más económico. Evidentemente hay una cadena y posiblemente pudiese llegar al agricultor, pero bueno, yo me tengo que ceñir a los resultados que me han dado el estudio, y normalmente el consumidor... En todo momento, tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa, un alto porcentaje han mencionado que les parecería adecuado que tuviesen un precio más ajustado.
13: Que si no, los productos hechos, como estén comentando al llarg de la entrevista, se van para sucs, para hacer purés, se de alguna manera continúen estan devaluats. Que sobre el paper está molt bé y la idea está molt bé, pero al final que estem en un sistema de desperdiciar els aliments i, en fi, això s'ha de canviar, no?
12: No, diu molt d'una societat, com dèiem al principi, no? El fet de que n'hi hagi un percentatge de consumidors que no estiguen disposats a menjar un producte perquè no els agrada l'aspecte que té.
14: I... Sí, bueno, hay otro tipo de productos también, como por ejemplo, es lo que decía, un producto más primario que no está tan elaborado, como por ejemplo en el estudio hemos evaluado también las zanahorias, que las zanahorias es un producto que puede tener diferentes formas, diferentes tamaños, incluso tener la forma de V, de dos zanahorias. Entonces, este tipo de productos sí que es verdad que son más aceptados, porque como decía al principio, el consumidor lo que plantea como barrera son las dudas de que el producto no sea seguro o no tenga el mismo sabor que espera. Entonces, una zanahoria, aunque tenga deformidades o no tenga una forma estándar, sabe que ese producto por dentro tiene el mismo sabor y la misma calidad que un producto que tenga una forma más estándar. Entonces, ese tipo de productos sí que es verdad que son más aceptados, que generan menos rechazo o menos barreras.
12: Acabem positiu, toca fer pedagogia per fer entendre la gent que encara que siga lleig està bo, i per una altra banda que s'obri una porta per a que la indústria puga aprofitar aquests productes, i per una altra per evitar aquest desperdici alimentari. Jesús Martínez, enhorabona, moltíssimes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres per dedicar temps a este tema.
12: Un mateix producte i característiques diferents. Agafes l'etiqueta i posa, per exemple, pimentó.
13: Val.
12: Però estem davant l'etiqueta d'un producte ultraprocessat. Anem a dir, una pizza. Puri García, bon dia.
9: Bon dia.
12: A veure,
9: què tenim avui?
13: Quina diferència n'hi ha entre el pimentó que comprem fresc i el de la pizza, a banda de que evidentment ja ha sigut cuinat?
9: És que ahí n'hi ha molt que parlar, Quique, no? Perquè tu vas a una tenda, agarres uns pimentons i te'ls portes a casa. Te'ls portes a casa i dius, ai, vaig a ficar-los en una pizza. Uh-huh. Què fas en aquest pimentó? El talles i ho fiques directament en la pizza? O fiques el pimentó al forn, el torres, i després quan està torrat dius, ara el fiquen en la pizza, no? Clar, ese procés que tu has fet de ficar el pimentó en el forn i després ficar-ho dins de la pizza, això és ja un procés de transformació del pimentó, i aleshores ja tens un processat d'aquest pimentó. Uh-huh. De tota manera, n'hi ha empreses empreses de transformació d'aliments, que el que passa és que tu tens pimentons, estàs fent els pimentons per a conserva, i el que passa és que tu tens un malbaratament alimentari, no? Tens trossos que els has llevat, que no són interessants, etc. Eixe producte, tu el que pots fer és també fer una transformació. Per exemple, es fas a trossets i després es fiques un gelificant, per exemple, un gelificant tipus gelatina, o pot ser alginat o un altre, i tu el que tens és com una massa que després la desseques o la forneges i tens com un paper de pimentó, no? Com un biscuit, però de pimentó. I tu el talles a trossets i després ho fiques dins de la pizza. Clar, aquest procés és un altre procés. Hem torrat el pimentó o l'hem tallat, després l'hem triturat, hem ficat este additiu i després tenim esta banda que puc tallar-la i ficar-la a quadrets en la pizza. I aleshores és
12: tenim
9: un
12: processos,
9: tractament
12: ja, clar. No, clar, és de que processos. Això és ultraprocessat, clar.
9: It's un doble processament, no? Per exemple, o un triple processament, dependís del tipus de producte, se fan uns processos o un altres.
13: Però, sí.
9: A mi, lo que... Sí, digues.
13: No, que t'anava a dir, ja sabem d'un cas concret, el cas del pimento, però, sí. Per exemple, perquè, no sé, tot això que acabes d'explicar, perquè hem de fugir dels ultraprocessats, perquè sembla que són superroïns, o estem enganyats?
9: Lo que pasa es que n'hi ha tota una mitificació, no?, dels productes alimentaris per a coses bones i també per a coses roïnes, no?, de tots els productes. I hem parlat moltes voltes d'aixòs mitos. La qüestió del ultraprocessat és que ha sigut com un, diguem, com el dimoni en els últims anys en les xarxes socials, no? Mm-hmm. Aleshores, el concepte d'ultraprocessat és un concepte que ens ve importat del Brasil, d'un professor universitari que estava fent la seva investigació en epidemiologia, i fent la investigació en epidemiologia classificar ell els aliments, com li va pareixer en la seva recerca, i va dir, n'hi ha els aliments frescos, els que estan transformats i després els mínimament transformats i després els que estan ultraprocessats, és a dir, que tenen un processament més complex. Mm. Aleshores hem agarrat això i hem dit ultraprocessat, roïn, tot roïn, tal, és molt perillós per a la salut, etcètera, no? I a la legislació europea, si ho traslladem a la legislació europea, hem dit que este concepte és del Brasil, en Europa no es reconeix el terme ultraprocessat en la nostra legislació.
13: Toca.
9: Nosaltres tenim una classificació dels aliments en games, no? Tenim la primera gamma, que són els aliments que són frescos, la segona gamma, que són els aliments que estan en conserva, la tercera gamma, que són els que estan congelats, i ja siga ultracongelats, o les conserves d'una manera o d'una altra, o semiconserva, la segona gamma. Després tenim la quarta gamma, que tots coneguem les amanides que estan ja preparades, que estan mínimament processades, que estan ficats dins d'una bolsa en atmosfera modificada o a buit. Això seria la quarta gamma, que és sense processament, i després, tallat, tan sols el tallat i ja està, i després tenim la quinta gamma. La quinta gamma nostra són els productes que tenen un processament industrial per tal de garantir la seva seguretat, etcètera, no? Que estem més relacionats en els plats que ja estan preparats, etcètera, no? Envasats a buit, que ara estan creixent una barbaritat.
13: O sigui, que l'ultraprocessat que tenim en ment del que seria un producte processat, el que tots pensem ultraprocessat, en realitat seria la quinta gamma nostra, o paregut a la quinta gamma nostra.
9: És paregut, no?, perquè n'hi ha productes que són... El concepte que nosaltres ara estem ficant en ment d'ultraprocessat és un producte que és un producte industrialitzat, que té un tractament industrial, és a dir, que està processat d'alguna manera, no tan sols com en la quarta gamma, que és tallar-ho i ficar-ho dins d'una bolsa, sinó que és tallar-ho, ficar-ho en una llandeta, després tancar-ho, ficar-li una sèrie de productes per a garantir la seguretat alimentària, etc. Què passa? Que n'hi ha productes perquè el consumidor, que també tenim molt de culpa d'esta transformació, tu quan vas a un supermercat i compres un producte, tu el que mires principalment, i el que diga que no és mentira, és el preu del producte. Desgraciadament, és el preu del producte. I clar, si tu tires a agarrar productes que són més econòmics, per tindre una qualitat i una seguretat alimentària i perquè aquest producte estigui en el mercat un any, que tu dius, a què vols un any el producte en el mercat? Però el consumidor demana que els productes tinguin una vida útil molt llarga. Aleshores, per allargar aquesta vida útil, tenim que afegir una sèrie de productes que garanteixen que en aquesta vida útil el producte va ser sa, segur, que no va tindre cap problema quan tu, dins d'un any, obris aquest paquet i te menges el que n'hi ha dins. Però, a banda de tot això, el que tu vols no és que aquest producte sigui sa, segur, sinó que tinga la mateixa textura que quan te l'ha comprat el primer dia. Aleshores, totes aquestes coses que nosaltres, com a consumidor, demanem, la indústria té que garantir que es complisquen, perquè si no, no venen els seus productes, no? I aleshores diem, no, és que este producte té un mogolló d'additius i té un mogolló de productes que fan, clar, més greix. Per què? Perquè tu vols que siga la mateixa textura tobeta que quan tu has comprat el producte. Jo sempre fico el mateix exemple en les magdalenes. Tu baixes al forn de baix de ta casa, compres les magdalenes i al dia següent, si en València, estan més seques,
13: no? Sí.
15: Sí.
9: I tu
15: sí.
9: dius, clar, és que s'han secat, no passa res, perquè són tradicionals, no? Els hem comprat, les ha fet l'home o la dona per la nit i jo les he comprat pel matí. Tu vas a un supermercat, compres unes magdalenes i vols que dins de dos mesos, però és que tu vols que dins de dos mesos, quan t'obris el paquet de magdalenes, estiguen igual. Clar. I com fa això la indústria alimentària? Té que afegir una sèrie de productes. Aleshores, nosaltres hem fet que també la indústria vaya acoplant-se a les nostres necessitats o a les nostres preferències, no?
15: Clar, al final, ara, al final de la carrera hem d'anar a lo... Per una qüestió de lògica, com estàs explicant, allò que és més natural, clar.
9: Clar, si llevem... Però és que en la indústria, si nosaltres exigim a la indústria que també els productes siguin més natural, o sea, més tradicionals, per exemple, el que tenim que assumir és que aquest producte no tindrà aquesta vida útil tan llarga. Entonces, assumim que nosaltres anirem, comprarem això i tindrà 15 dies de vida útil, no otros 3 mesos o un any, no? Aleshores, avui n'hi ha tecnologia, afortunadament, per anar llevant, i també s'està estudiant, per anar llevant tots aquests additius que diuen que són d'ultraprocessat, i aleshores fer més simple aquests productes que són complexes perquè hem demanat que siguin d'una determinada manera. N'hi ha tecnologia, però això es paga en preu.
15: Evidentment. Puri García...
9: No sóc políticament correcta.
15: No. Puri García al natural, sense cap procés, com
16: additius.
15: Toca. Puri, gràcies.
9: A vosaltres.
15: Avui me toca a mi. Jo ja m'ha posat el davantal, ja estic així, disposat a tot. Santi Hernández, bon dia.
17: Bon dia, com estem?
15: Pues així, disposat a ajudar-te a fer no sé el què, però jo estic preparat. Què toca avui?
17: Pues mira, anem a fer algo dolcet. Anem a fer una coca de taronja.
15: Toca. A veure.
17: Sí? Vinga, anem allà. Pues mira, avui en dia tu saps que les xarxes socials està plena de gent fent receptes i vaig veure una en el que la vaig veure tan senzilla que dic, mira, anem a provar. I res, és tan senzilla com agafar una taronja de les tres bones, una navelate, una que estiguen ara dolcetes i demés, i el que anem a fer és, anem a pelar-la, val? Encara que hi ha receptes que la claven sencera, no t'ho perguis.
15: Sí.
17: Però anem a pelar-la i anem a ficar tota la, que és la taronja, de trossejar, val? En companyia dels ous, tres ouets, i el que anem a fer és a ficar el sucre i anem a triturar tot això.
15: Quant de sucre?
17: Anem a triturar-ho bé. Pues anem a veure, són uns 200 grams aproximadament, d'acord? De tota manera, tu ja saps que després a la web anem a ficar totes les quantitats perquè la gent pugui seguir-ho pas a pas. Aleshores, anem a triturar-ho bé perquè estarà la pulpa de lo que és la taronja i de més. I n'hi ha que triturar-ho molt bé. Una vegada tenim això, és tan senzill com afegir lo que és la farina, tamisaeta, anem a tamisar-la perquè s'agarfe millor, anem a ficar-li oli de semilles i un gotet, d'acord? I després el que és la pols esta de fornejar, sí. per ajudar-li a pujar.
15: Per una mica de sal, si no puja.
17: Efectivament. I si tenim una batidora, fantàstic, en el que això ho oxigenem i li donem una miqueta d'aire i el que anem a fer és batir-ho bé, tot, i el forn, que el tindrem calentet ja abans, a 180 graus, d'acord? Agafarem després una safata que puguem col·locar el que és la mescla, i res, jo el que és la bandejeta la vaig a forrar en paper de sulfuritzat, de forn, i res, simplement el que en tirarem serà tota aquesta mescla que hem preparat, l'anem a tirar tota per damunt, dins de lo que és la safata, i res, i la ficarem al forn uns 40-45 minuts.
15: A 180, has dit, no?
17: Al forn. A 180 graus, 200 cada un coneix el seu forn, sí. I més o menys sap. I res, simplement...
15: Atén una cosa, i com, és una coca clàssica, una coca en llanda clàssica. Tu no li poses, no li posen per damunt un poquet de sucre i un poquet de canella?
17: Pues en este cas, no. Així el que se sol fer... el que jo he vist a les receptes estes és que el que fan és que poden fer un almíbar amb un suc de mitja taronja, que és el que t'anava a comentar, i el que fas és que una vegada el traus del forn, posi així almíbar que tu has preparat, o espècie d'almíbar amb el suc de mitja taronja, el que anem a fer és a tirar un poquet per damunt per a que s'empape i que quede ben jugoseta.
15: I com fem aquest almíbar?
17: Pues res, simplement el que anem a fer, en vegades de ficar aigua, anem a ficar sucre, amb la taronja li anem a pegar unes voltetes en una paelleta perquè se dissolga bé i se sucre. Uh-huh. Efectivament, no anem a esperar que, evidentment, que se caramelice, simplement que apareixca una miqueta de filet i res, i simplement se tira un poquito per damunt i fantàstic. La veritat és que s'empapa una miqueta, queda més banyaeta la coca i més fàcil de menjar. I amb un sabor, pues, com de taronja, però a base, ja no estem parlant d'una ratlladura, estem parlant d'una taronja sencera.
15: Sí, i a més, si deixem la pell, pues, tindré ixe punt amarguet, i si no deixem la pell, pues, pararà més dolceta.
17: Efectivament, tenim les dues opcions, perquè ho he vist de les dues maneres, i crec que les dues maneres li van bé, com que si li vols ficar la ratlladura de tota la taronja i no ficar-li la pell, també és una opció. Però la veritat és que sí que és de veres que tenim receptes molt senzilles com aquesta, que se fan superràpides i que després se trauen d'un dos de juny, un berenar, per als xiquets, per als adults, per a tots.
15: I ho deies tu adés, però ara ho anem a recordar. Evidentment, està en el nostre web, però també en Trobem les quantitats i com fer la recepta. On, Santi?
17: Pues, com sempre comentem, amb Quique, pues, a la web unarestaurantrecuerdo.com, ahí podeu trobar tot el que són les fotografies, el pas a pas, les quantitats exactes, val, per a que vos isca una coca igual de bona com la que feia jo.
15: Santi, no sé si m'aproves com a pinxa de cuina.
17: A veure, tens que tastar algo. Quique no li pega per fer moltes receptes. A veure, tu, si em prepares alguna i em dius, Santi, he provat això. Aleshores, t'aprovaré.
15: Val, perfecte, doncs pues prenc nota i el pròxim dia que parlem promet vindre en la feina feta, en els deures fets. Santi Hernández,
17: a veure, gràcies. Si
15: gràcies, sí, bon dia.
17: Una abraçada, Juan. Adéu.
15: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
15: Anem a parlar de vi en esta secció que dediquem totes les setmanes a parlar d'este sector i, concretament, avui ens centrem en ixa coseta que n'hi ha en les botelles que passem... Bueno, a veure, normalment el que ens atrau és el nom del vi, però hi ha una informació que està ahí i que és molt important. Anem a parlar de l'etiquetatge de l'etiqueta del vi, però el que ens importa és la informació que conté.
16: Exactament.
15: I que n'hi ha una que és obligatòria per la normativa.
16: Eso
15: i una altra més voluntària, podríem dir.
16: Sí, a nivell europeu, bueno, en quasi tots els països productors, pues les botelles de vi pues, porten una etiqueta. Però sempre n'hi ha una informació que deu de ser obligatòria, no? La més fàcil o la que tot el món mira moltes vegades és el grau alcohòlic.
15: Sí, el percentatge.
16: Entonces, normalment n'hi ha un percentatge volumètric, és a dir, que en una ampolla de 0,75, pues si tenim 13,5% d'alcohol, vol dir que, bueno, pues que la resta és altra cosa, no? Uh-huh. Aigua o suc. Després el contingut. Les botelles habituals són de 0,75, encara que podem veure formats pues, de 375 o de doble tamany d'una botella normal, que li diguem Magnum, que és un litro i mig, o de 3 litros una doble Magnum, ja quan la família és numerosa.
15: Això ja és menys comú.
16: Per supost, qui fa el vi? És a dir, nom, direcció de l'embotellador o productor, pues, el celler, la cooperativa, o elaborat per, o embotellat per, uh-huh. Al final, qui és el responsable del producte. Després, un origen, no? Pues, denominació d'origen València, o indicació geogràfica protegida de Castelló. També té que estar present en l'etiqueta, també, és el lot i la traçabilitat. Al final, vale. És un producte que es ven en alimentació o està considerat com un producte, entre cometes, alimentari i té que saber... Pues,
15: que un seguiment
16: exactament,
15: de tot el procés.
16: Pot haver algun problema en l'embotellat o pot haver algun... Algo que d'alguna manera pues, el productor puga localitzar el lot. I una declaració de Allergens que normalment el que tots hem trobat i molta gent diu, la culpa és de sulfitos. Sulfitos.
15: Sí.
16: Sulfitos és un conservant. Naturalment el vi ja produeix sulfits, però bueno, pues normalment se li afegeix...
15: Es poden afegir, sí.
16: Una quantitat que està reglada per a que el vi pues, no es llença a pedre.
15: Tot això és la informació, diem-ne, obligatòria per normativa.
16: Exactament.
15: Però després podem trobar informació addicional dins de l'etiquetatge, de la mateixa etiqueta o darrere, en fi.
16: Clar, no n'hi ha un manual de què pots ficar i el que no en el vi a banda de...
15: Una etiqueta
16: que...
15: més gran tindrà més informació.
16: Exactament,
15: no?
16: Pues, per exemple, la varietat de raïm, no? Podem veure ahí que és una Boal o que és una Garnatxa, jo que sé, una Merceguera, una Chardonnay. Uh-huh. Quan una varietat està per damunt del 75 o el 85%, pues, ixa és la que mana. Per exemple, poden tindre un 85% de boval i a lo millor un 15% de merlot. I diguem que és un vi de boval, no? Però bueno, cada denominació d'origen té la seva normativa. Una cosa que normalment fiquen tots és l'any de la collita. El vi de l'any pues, portarà l'any anterior a l'any que el comprem, perquè normalment si la verema es fa en a final de l'estiu, pues, els primers vins comencen a eixir o final del mateix any o a l'any següent. Notes de tast o perfil aromàtic, que bueno, és moltes vegades te fica, pues este vi té aromes a furis rojos o a...
15: Algú ja s'ha encarregat de fer el tast i de posar-te i de seguir conclusions.
16: No? També una recomanació de servici o de maridatge, no? Pues, este vi té que servir a una temperatura de 14-16 graus, per exemple, un consum òptim, per exemple, pues, en un cava normalment, després del desgorjament, pues en menys d'un any hi ha que consumir-lo, no? I després si marida, pues en carrotxes, en formatges, en pasta. Altra cosa que anem a trobar-se quasi ara s'està trobant en quasi totes les botelles és si és un vi que ve d'agricultura ecològica.
15: Val.
16: Normalment hi ha una certificació i com així, per exemple, en la Comunitat Valenciana es portem molt i en molts països de la Unió Europea és molt important. Inclús, que jo ho he trobat en moltes botelles i és una marca que es diu Demeter.
15: Ajà.
16: I jo pensava lo del Demeter i dic, això és a, jo que sé, algun supermercat o alguna cosa, i no, és que podria resulta ser que ha sigut produït tant el raïm com el vi s'ha fet per els mètodes biodinàmics,
15: ah?
16: De la lluna, de la plantació, i després lo del comerç just, el fair trade, que bueno, pues també pues, si és un vi que ve de fora, pues que les que hem pagat al productor lo que correspon.
15: Hem parlat de l'etiqueta, de la informació de que ha d'aparèixer per normativa, una informació que també pot ser addicional, però després en moltes botelles està la contraetiqueta que va darrere.
16: Exactament, sí, en la contraetiqueta pues, n'hi ha, per exemple, les varietats en percentatges, pues te pot ficar això. Si té sucre residual, inclús, bueno, pues si és el número de botelles, no?, que es produeixen, pues sí. Esta és la 3.000 de 4.500, pues també és una informació. I ja per fi pues tenim el marchamo, la contraetiqueta de la denominació d'origen, que ahí pues bueno, això ja parlarem en un altre programa,
15: però dona per a
16: cada denominació d'origen té les seues normatives.
15: Però bé, ja tenim treball per analitzar una miqueta més, o saber analitzar la etiqueta i tota la informació que ve en aquestes etiquetes del vi. Javier, moltíssimes gràcies.
16: Pues moltes gràcies i fins una altra.
18: Horatge, ràpidament, que anem a apretats.
15: Pocs núvols al principi, però després amb nuvolositat d'evolució amb el pas de les hores. Les temperatures màximes que pujaran a l'interior i no variaran massa al litoral. El vent moderat al nord, inclús atenció amb ratxes fortes. A la resta, vent fluix. I per a demà, també núvols d'evolució que podrien deixar alguna precipitació per a vesprada a l'interior nord i pujaran les temperatures mínimes, les màximes que per a demà tampoc variarà massa.
18: Cap la dita?
15: Clar que sí. Qui treballa la primavera, prepara un bon estiu. Au!
3: La Llavor. Cadena Ser.
19: Con Pepa Blanes.

0: segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
2: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge 10 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
3: Ràdio Ontinyent.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: de les entrevistes d'aquest migdia en aquesta fira de tendes tapes, ara sí, que no se m'escoltava quasi. Anem en la primera de les entrevistes. Anem a parlar de la part gastronòmica i la part de la música. Podeu escoltar de fons eixa música que ja està sonant en la zona gastro.
1: Sona bé. Sí? Sona molt bé, dona gust. I es van a parlar ja no sols de la música, que anem a esmentar fins a les 2 de la vesprada, clar està, però bueno, com bé saben, hi ha una part primordial d'aquesta fira que passa, com no, perquè després anem a fer, que va ser menjar i molta. I avui anem per partida doble, Esteban, perquè tenim a dos convidats que van a donar-nos el gust de contar-nos tot allò que va passar al llarg d'estos dies. Anem a parlar de com ha estat aquesta redistribució, també ens van a contar quina és l'oferta gastronòmica i què tenim, i toquem també, com no, com anem a enamorar a la gent que no és d'Ontinyent ni de la comarca, a la nostra gastronomia. I tenim així a Ana Cabañero, que és vicepresidenta d'Aval. Ana, què tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, encantada. Tengo muy poquita voz.
1: Ostras, muy poquita,
2: Lo que me queda, y lo que me queda de día todavía, pero bueno.
1: Lo aguantaremos, claro, lo aguantaremos. Sí. Y también tenemos así a José Ramón Belenguer, que también es vicepresidente de Aval. Hola, José Ramón, ¿qué tal?
3: Hola, muy buen día, ¿qué tal?
1: Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo no preguntaros por ese primer día, por la jornada inaugural, cómo es sentido después de aquel día? Supongo que esgotats, en la veu de Ana ya lo pueden corroborar, pero pel que fa als ànims y les ganes de continuar en aquesta fira, supongo que contents, ¿no?
3: Sí, molt bé. El dia apunta molt guai, molt bon horatge i, bueno, hem començat a les 12 del matí i esperem a les 11 de la nit, la zona que em pertoca a mi, gastronòmica, ¿vale? Estarem donant servici tot el dia sense interrompudament i molt bé, expectatives, l'horatge, la gent, el nou format de tots els hostalers units, veig el paraigües de Mos, n'hi ha algun que no, però estem ahí. Molt bé, o sigui, que molt contents en el format, és un canvi de forma de fira.
1: I, Anna, per la teua part, suposo que també una mateixa valoració podem arribar a dir, jo crec que inclús en tu més, no?
2: A ver, la verdad es que hemos apostado, como bien ha dicho José Ramón, por un formato completamente nuevo, tanto aunando todos los esfuerzos desde hostelería, ocio y la verdad es que creo que está teniendo éxito porque es muy amplio, es muy agradable pasear por él, hay una oferta gastronómica que llama mucho la atención y luego hemos sumado también pues esa música también non-stop, que creo que eso también va muy bien para que, bueno, da igual la hora que vengas, que no vengo a ver sino que te vas a encontrar siempre algo. Esta tarde tenemos dos grupos que, bueno, yo creo que van a ser, no son conocidos, pero que creo que van a gustar un montón. Y acompañando siempre va a haber un DJ o un formato DJ para que no pare ni tú ni la música.
0: Sí, porque Ana y José Ramón, hi han dos zones de música, hi han dos escenaris on, com has dit, Ana, hi ha un DJ i n'hi ha també grup actuant. Hi ha dos zones diferents, no? Explica-ho millor.
2: Durante la zona de gastro estará abierta de 11 a 11, como ha dicho, interrumpidamente, y durante todo ese tiempo va a haber un escenario donde van a haber constantes actuaciones, bien DJ, bien grupos, ¿vale? El tardeo de esta tarde hemos metido dos grupos para que sea un tardeo de verdad. Y bueno, administración constante de DJ para que no sea una lista, sino que haya un alguien ahí que ponga el flow, ¿no? Para que todo el mundo lo vea. Y luego por la noche, sí que es cierto que la zona de gastro se cierra a las 11 para mantenerla, bueno, pues como más limpia, como más respetada por todos, y pasamos a la zona contigua, a la platea siguiente, donde ya empieza otro grupo y otro DJ. Ya entramos en la noche.
0: José Ramón, com valoreu vosaltres el que s'hagi contat enguany en una zona familiar i tingueu així tendes, gastronomia, música i punt familiar per a que puguen vindre també famílies completes i, per què no, que els xiquets estiguen entretinguts jugant i que baixen a la vostra zona?
3: Sí, molt bé, molt bé. Tot l'oferta gastronòmica també està pensat en el públic més menut també. I bueno, la comunió que hi ha entre comerç i ajuntament i Aval, ¿vale? En aquest aspecte, o sea, hem estat, portem un parell de mesos en contacte tots i pense que és benefici pel poble i, bueno, convidem ja no sols a la gent del poble, sinó a la gent de la Vall d'Albaida que pugui arrimar-se, passar un dia molt guai.
1: I com és la preparació per a estos tres dies tan intensos? Perquè suposo que la logística de pensar té que ser una autèntica botgeria, no? Per a tots els comerços que van estar presents en aquesta data.
3: Bueno, el comerç, no puc parlar pel comerç, però pel tema dels hostelers, clar, la setmana passada vam tindre per les motius de pluja, anul·lar, la logística ha sigut un poc perquè teníem el menjar, l'hem tingut que dir a tots els proveïdors que ho aplaçaren i demés, i bueno, però al final són professionals i ja no la gent que està ací, sinó els que estan en els nostres restaurants apoyant, produint, perquè nosaltres tinguem el gènere així, però bueno, totes aquestes elaboracions estan antes prefetes en el restaurant i, claro, hi ha un grup de molta gent treballant darrere tot això, ¿vale? Aunque no es donen la cara, a lo millor així, en les barres, però des dels restaurants, ¿vale? Per lo menos en el meu, i bueno, suposa que en general tots, o sea, estan treballant tots a full perquè així no falta de menjar a ningú, i ja el dic, molt guai lo de comerç i de pensar en els menuts, i nosaltres també els apoyem i que sapien que baix poden comptar en menjar pel públic infantil sense cap problema.
0: Ana, por finalizar, ¿qué les dirías a quien nos está escuchando ahora que vaya conduciendo, que esté en casa, para que o bien este mediodía o bien esta tarde, o puede venir este mediodía y quedarse hasta la noche, o si no mañana, se acerquen a esta fira de tendes, tapes y rock?
2: Pues que lo prueben, por favor, que vengan, porque no, el concepto es una platea, otra platea, es que no vas a dejar de ver tiendas, de pasear, de poder comer, de música, es que es, yo creo que un plan perfecto, el día acompaña y solo nos faltas tú, tienes que venir, tienes que probar, así que por favor.
3: Nosotros convidats a vindre a disfrutar la gastronomía, de tendes, del solet, de avui, ¿vale?
1: Avui crema, el sol. Avui dona, dona gust. És que fa dia totalment de la teva tapeta, de la musiqueta, i fins a les 3 de la matinada, que no oblidi la gent que la zona nit fins a les 3 de la matinada poden gaudir. Fa tremes. Doncs, Ana Cabañero, José Ramón Belenguer, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per passar aquesta soneta amb nosaltres, i molta sort i molta força de cara a estos dies que queden. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies. Anem a per uns anuncis i tornem de seguida des d'ací, des de la fira de tendes, tapes i rock.
4: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
7: A vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe des del recinte firal d'Ontinyent, amb motiu de la 3a fira de tendes, tapes i rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Esteban Arroyo, Tomàs Marín, Miguel Coll i Carmen Úbeda.
0: La 1:17, efectivament, seguim en directe des d'aquest punt i volem, a banda d'entrevistar els membres o representants de les diferents associacions així en l'estand que estem, en aquest estand situat a la fira de tendes, tapes i rock, Tomàs, volem conèixer també qui estan en alguns dels estands, no?
8: L'oferta que hi tenim, aquí és molt gran i a més variada i sobretot superbonica i superatenta, perquè crec que això emmarca totalment els valors del comerç local i és algo que tenim que tindre en compte avui dia. I avui el que anem a fer va ser, com tenim la sort de estar avui tots els nostres companys i podem tindre un grup logístic espectacular per a poder gaudir d'este dia i contar-vos tot el que passa en la Fira de Tendes Tapes i Rock, anem a tornar a saludar al nostre company, a Miguel Coy, que se'n va de volteta ara, Miguel.
9: Hola, Tomàs, de volteta, perquè clar, jo no he comentat abans que avui porto motxileta, saps? Que avui porto la unitat mòbil, saps? I anem a donar una... Clar, estem a la zona de les tendes, anem a donar una volteta en directe.
0: Va, la
9: està així, Pau. Hola, Pau, saluda.
10: Hola.
9: Molt bé, gràcies. És el meu fill, val? És explotació infantil, això. Però bo, anem a parar així en una perquè abans el meu fill ha vist un joguet que li ha agradat i li ha dit, no, papà ha vist una altra cosa, saps? Anem a entrar en Bo Concept, que està així també, i no sé si sabeu, no sé, que és que ara estan atenent, saps? Jo estic en directe, mira, estan atenent, que està així Ana Ferrero, que curiosament...
8: Això està bé.
9: És la presidenta de Comercin, que curiosament és un dels actors principals d'esta fira de tendes de PS i Rocks. Mira, jo anava a comprar una tassa, però no, està així ara venent. Clar, això és el que té la fira. Que està ben... Jo no sé si molestar, vaig a passar per així, ja veuràs. Vine, Pau, vine. Pau, vine.
8: Esta Miguel ara passa com està bona, sí.
9: Que estic en directe a la ràdio, però podeu... Què, vos agrada la taula?
11: Sí, nos agrada molt la taula, perquè estem reformant-se ara el que és la casa de camp i estem mirant una taula que encaixa per la cuina.
9: Que bé. Anna, a lo teu, per favor.
12: Què tal?
9: Molt bé. Com és aquesta taula? Explica un poquet, així que l'escolten ells.
12: Pues mira, aquesta taula és una taula redona que la pots arrimar a una paret perquè té una part de la taula que es dobla. Això és molt funcional perquè si tens un espai menut, pues te pot aprofitar. Que per a dues persones des de juny, perfecte. Que sou més? Voleu obrir la taula? Simplement agafem, movem el...
9: Vamos, que és fàcil, jo no vaig a molestar més. Gràcies, gràcies. Gràcies, Anna, gràcies, després parlem. Que, pues això és fira de tendes Tapes i Rock. Arribes a una tenda i estan venent una taula. Això és la fira, amics, això és la fira. Connectem, vinga.
0: Anem. Gràcies, Miguel.
8: Ara... Esteban, si no es dona presa a la clienta, anem a nosaltres a furtar-la, perquè ho han venut molt bé, molt, molt bé.
0: Tomàs, saludem a l'alcalde de Montitxelvo, que el tenim així.
8: Ai, Marcel.
0: Marcel, que està...
8: Jo no l'havia conegut en persona mai. Vosaltres us agrada molt anar-vos de voltete, anar-vos d'excursions. A mi em deixeu en la redacció. Com estem, Marcel? Tot bé? Molt bé.
0: Això és molt bonic, ho diu un alcalde de la comarca. A això n'hi ha que donar-li molt de valor, eh? I a això n'hi ha que donar-li molt de valor. I és algo que era molt important i molt, molt clau, que era el fet de reunir a tota la comarca i les comarques veïnes en un espai com és esta fira de tendes Tapes i Rock. Jo, Esteban, el que faria seria ja començar en la següent entrevista, en la següent xerraeta, que bé, té algo que veure, també amb el tema de Bo Concept.
13: Doncs sí, perquè a aquest espai hi ha moda, ni ha llar, ni ha ferreteria, serveis professionals, tèxtil i noves iniciatives emprenedores que compartiran aquest espai de la fira, que també es convertirà en un punt de trobada de comerços i serveis de la comarca.
0: Bueno, pues anem a saludar ja la nostra convidada, Marisa Natxer, gerent de Comercino. Hola, Marisa, com estàs?
14: Estic emocionadíssima, de Montitxelvo, gent en la fira de tendes, ni més ni menys que l'alcalde.
0: Pensaves que no?
14: La publicitat arriba.
13: Clar que sí. Fem comarca,
14: sí,
13: eh?
14: Sí, senyor.
13: Com moltes vegades hem dit, i m'ho repetim moltes vegades, Marisa, que els pobles menuts, el que no tinguen els seus pobles, on ho tenen que tindre?
14: A la capital, on tinien, clar que
13: i
14: sí.
13: I este cap de setmana tenen que vindre a la fira de tendes Tapes i Rock, així a Ontinyent. Què representa, Marisa, esta cita per als comerços i serveis locals?
14: És una cita important. És una cita important i hem de dir que després de 13 edicions és important no sols per als comerços de moda, també per altres tipus de comerços, com bé esteu explicant, professionals de serveis o empreses de serveis que també tenen cabuda en aquesta fira, perquè on tenim de tot, no sols botigues a peu de carrer, sinó professionals i empreses de serveis que enriqueixen aquesta oferta variada que tenim a Ontinyent.
0: Uh-huh. Mira, Marisa, en aquest estant jo estic veient d'hores d'ara. Els escriptors i escriptores d'Ontinyent, a Bericat, a La Parisiena, a Baimonse, a Luis Rico, a Susi Lenceria, també tinc per ahir Peques. Acaba de dir 5-6 botigues
8: i cadascuna d'un pare i una mare. És que tenim de tot.
14: Una tenda especialitzada en animalets, en menjar i en articles de complements per als animals, ferreteries. I la veritat és que també hi ha una clínica dental, també. I és un espai per publicitar-se, per donar-se a conèixer. I qualsevol cita que l'Ajuntament d'Ontinyent, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, ens recolze i ens facilite per a donar-nos a conèixer, al carrer hem d'eixir i hem d'eixir amb totes les propostes possibles.
0: Aquesta fira també, Marisa, és un aparador per a nous negocis i emprenedors, no?
14: Perdó. Efectivament, nosaltres, de la mà de la regidoria i també en aquest cas ha col·laborat la Diputació, la vicepresidència primera de la Diputació de València, hem volgut contemplar un espai, ja que parlem de comerç i de serveis locals, hem volgut contemplar un espai de dinamització per ajudar, per a informar, per a recomanar, per a assessorar aquelles persones o negocis que ja estan en marxa o que volen començar, tant d'Ontinyent com de la Vall d'Albaida. Perquè si parlem de comerç i de serveis locals, no parlem sols dels d'Ontinyent, sinó que amb el recolzament de la Diputació hem volgut contar també als negocis de la Vall d'Albaida que així tenien una oportunitat per a que nosaltres els aconsellarem i els assessorarem de com poden buscar relleus generacionals, de com poden aconseguir subvencions, de com poden treballar estratègicament per a que no deixen d'existir estos comerços en els pobles menuts. I bueno, pues hem muntat un espai que crec que està tinguent molt d'èxit i la gent de la Vall d'Albaida que tinga negocis pot acostar-se i els assessorarem.
8: I amb regal, que això també és important. Mira, Marisa, a mi em ve en el cap, sobretot per aquesta gent que està ara en el cotxe o ens està escoltant en l'app, en la ràdio tradicional. Clar, arriben així i què fan? Tu quina ruta recomanaries? Quin dia li gestionaries a tots aquests visitants d'Ontinyent?
14: Val. Ontinyent és molt conegut també per la fira que fan en novembre, per tant, el recorregut és molt senzill. Arribar a Ontinyent, tant si vens per Bocairent, si vens per Moixent, si vens per Xàtiva o si vens des del centre de la Vall d'Albaida, no? Des de les pobles centrals de la Vall d'Albaida. Si vens per Moixent, si vens per Xàtiva o si vens des del centre de la Vall d'Albaida, no? Des de les pobles centrals de la Vall d'Albaida. És molt fàcil

0: I a banda tenim també cafenet per a després i dolcet. Per tant, passeig de tendes, si no em dona temps a veure-ho tot, baixe, dine i després continue buscant el que necessite o el que no necessite i m'apeteix regalar-me.
1: Un dia complet per a passar així a la fira de tendes, tapes i rock. Recordo aquests horaris, Marisa, haveu arrencat a les 11 del matí.
0: Fins les 10 de la nit, ininterrumpidament.
1: Però la zona gastro, encara que ho han dit abans els companys d'hostaleria...
0: La zona gastro estarà fins les 11 de la nit.
1: Així al recinte firal, ahir, avui i demà.
0: I poden buscar més informació a les xarxes de l'Ajuntament d'Ontinyent i de Comerci.
1: Marisa Nàcher, moltes gràcies.
0: Vosaltres.
2: Gràcies, Marisa.
1: Anem a per uns anuncis de publicitat.
2: Esteban, anem a fer una cosa. Ara farem el taller de Marisa, explicant-nos com arribar a Ontinyent i anem a posar-lo en dos llocs, perquè crec que ha sigut, vamos, el resum fenomenal per a poder estar al llarg de tots els dos dies, bueno, de tant d'avui com demà, així a Ontinyent i gaudir de la fira de tendes, tapes i rock.
1: Ho ficarem a les xarxes socials, com no, a les nostres xarxes socials, que avui està la nostra companya Carmen Úbeda, ahir...
2: Canyera, canyera, com sempre. Pues bueno, lo que anem a fer va ser agafem aire un poquet, sí. Posem tres consellets, musiqueta, i anem al lío amb la següent entrevista per a fer-vos aquesta imatge del que és la fira de tendes, tapes i rock.
1: Fins ara!
3: Tenies plans per aquest cap de setmana? Ara sí! Del 15 al 17 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudix de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent. Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
4: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge, 17 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
5: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
6: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
5: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
7: ¿Sigue disponible?
8: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
9: ¿El piso tiene cargas?
10: Así me ahorro la inmobiliaria.
11: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
4: Vivir d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe, des del recinte firal d'Ontinyent, amb motiu de la 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Esteban Arroyo, Tomàs Marín, Miguel Coll i Carmen Úbeda.

0: És ara mateix a la 1:30, 20 graus de temperatura, va pujant la temperatura conforme van avançant les hores en este migdia de dissabte. I en esta fira de tendes, tapes i rock, com ja hem explicat i han explicat els entrevistats anteriors, hi ha una zona de música. La fira ofereix més de 21 hores de música en directe amb 13 actuacions repartides en concerts i sessions. I, Tomàs, quina és una d'aixes actuacions?
1: Bueno, jo em fa molta il·lusió perquè, clar, coneguem Massavés, convidat, és col·laborador, però, clar, forma part d'un grup. I aquest grup tan sols no està format per el Body Van Lane, al que manem una gran abraçada, que de segur va donar-ho tot al llarg d'estos dies així a...

0: on tinguem, però avui tenim la gran sort de que estiguem nosaltres un dels components del grup Enye, que és Héctor Robledillo. Roble, hola, Roble, com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar així amb vosaltres xerrant un poquet.
0: Que alegria més gran veure't així, gaudir d'este dia amb este sol, amb este gran ambient que hi tenim, que està escalfant motors de cara a tot el que va vindre esta vesprada. Suposo que per a vosaltres, doncs, és una alegria molt gran jugar en casa, no?
1: Sí, sí, sí, nosaltres estem sempre encantats i Tapes i Rock sempre és un concert que gaudim moltíssim, molt especial, de retrobament, amb amics, d'ambient excel·lent, no sé, oferta gastronòmica, cultural... Perfecte, vaja.
2: I en la part musical, com veus aquesta combinació de concerts i sessions de DJ que estan realitzant enguany? Així just darrere de nosaltres.
1: Meravellós, un París de luxe, perquè la música és per a tots i tots els estils són benvinguts i té que haver diversitat sempre en tots els àmbits, però, també en el musical.
0: Dis-me dia i hora, quan aneu a actuar.
1: Sí, demà.
0: Demà, vale.
1: Actuem demà diumenge a les 3 i mitja, tinc entès. No soc jo molt fi per als horaris, això és Ivan. Jo pregunto sempre una hora abans del concert. Ivan, on anem avui?
0: I se m'ha d'enviar un WhatsApp a Ivan, eh?
2: Demà a les 2 i mitja.
1: Demà dos, veus? Demà dos i mitja, ho sent.
2: És una hora ideal,
1: sí,
2: per a fer-se el vermudet.
1: Dos i mitja, genial.
2: Menjar alguna cosa mentre actua el Grupo Enye així a la zona de gastro i música de la fira de tendes, tapes i rock.
0: Jo tinc una curiositat, Esteban, veure, perquè clar està que suposa que cada concert serà un món per a vosaltres, diferent escenari, diferent públic, però pel que fa a la música, la preparació d'un concert, ja sigui d'una hora, ja sigui de dues hores, depenent de l'horari, faltaria més. Com l'organitzeu? Com munteu aquesta llista musical de cara a la vostra actuació? Com s'organitzeu des de Grupo Enye?
1: La llista musical de Grupo Enye du 16 anys muntant-se.
0: Això no para, no para, Roble.
1: Perquè, clar, quan va començar Ivan amb el projecte, fa aquest any 16 anys, farà que va començar, que es diu Peronte, va començar a tocar les cançons que actualment formen part del repertori, sí, que ja segur que són, bueno, com diu Ivan, grandes èxitos de hoy, ayer y siempre, del pop rock espanyol i tal, però bueno, sempre anem renovant, sempre anem veient, testejant quins temes funcionen més, quins menys, quins gaudis més la gent, i anem sempre renovant, i així es forma un poc en el termòmetre epidèrmic un poc del públic, com reaccionen, com tal, però bueno, sí, així anem.
2: Doncs, Héctor, t'agraïm que hagis compartit, hagis vingut fins ací, fins al recinte firal, per compartir aquests minutets amb nosaltres en este stand de l'Ajuntament on tinguin la Diputació i Comerçin. Però per acabar, què li diries a la gent per a que s'acoste, per a que vinga a aquesta fira en la qual vosaltres demà, Grupo Enye, formareu part d'ella actuant?
1: Que tenen que vindre, que no se ho poden perdre. Sempre és... super especial i molt divertit. Aixina que... Què és la vida si no divertir-se? Han de vindre.
2: Héctor Robledillo, moltes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Gràcies.
1: Un plaer.
2: Miguel Coy, hola, sí, de nou.
3: Hola, què tal? Com esteu?
2: Molt bé, a veure, què ens contes ara?
3: Pues mira, anem a fer una prova, perquè vull que anar...
2: Sí.
3: Jo estic aprofitant que estem a la fira de tendes Tapes i Rock, val? I com n'hi ha tendes, jo estic aprofitant per a coses personals, que no s'entén ningú, saps? Però per a coses personals.
2: Sí.
3: Abans he anat a Boconcept, a veure si podia comprar una tasseta, però estava atenent a un matrimoni, i ara vaig anar-me'n a un lloc... A veure si arriba, si m'escoltem, ho dieu,
2: sí,
3: eh?
2: Sí,
3: jo continuo caminant per ací, perquè hi ha de tot, eh? Mira, Luis Rico, ukelele, sushi, lenceria... No vaig entrar a lenceria ara, no tinc temps.
2: No.
3: Però també està la Parisien i també està l'Òptica de Paula. M'escolteu bé des d'ací, des de l'Òptica de Paula?
2: Perfecte.
3: Perfecte, perquè he arribat ací... Mira, ja m'estan mirant com diu, què vol este ara? Què vol? Què tal? Bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Com esteu?
4: Molt bé.
3: Com ha anat el dia?
4: La veritat és que molt bé.
3: Sí?
4: Sí, ara ja està el solet fora, obvi que són la gent ja s'anima més així, aixina que superbé.
3: Parlant de solet, és que jo estic dient, estem en directe ara fent el programa, i dic, vaig a aprofitar per a fer coses personals. Mira les ulleres de sol que porte. Me les canvio o no?
4: Estes tortes.
3: Això com és? Jo vull unes altres, però que jo tinc la cara molt redona. Què fem així?
4: agarrar una ullera que te s'acople. Sí. O sea, al final hay que agarrar una ullera que siga el todo tamaño perfecto para que te acople bé de naset y que te acople bé y que vagis cómodo. Al final es todo eso.
3: ¿Se llama alguna?
4: Claro.
3: Mira, me está mirando. Tinc cara difícil, no?
4: Però és una ullereta que siga un poc més recta, el mateix des que siguin temporalitzades, perquè vagis protegit i que siguin lleugeres al mateix temps, si ets un poquet
3: més flexible. Soc cabut.
4: No, i al final també si tens un colp o qualsevol coseta que pugues anar protegit.
5: Ho he provat.
4: No hi ha problema.
6: Ara mateix veig que està provant-se.
3: Espera, vaig a mirar. Vine.
6: A veure.
3: Sí. Clavaes, clavaes. Com es nota, eh?
4: Es nota, cada un. Molt bé.
3: Ve molta gent que és difícil, difícil, entre cometes, d'arribar a... Va, pues a la primera jo t'arregla això.
4: Al final cada un es dedica a lo seu. Al final nosaltres també estem especialitzats en el so. Entonces sí que sabem el pont que tinguin que utilitzar o què tipus de material serà millor per tu, per la teua pell o per lo que siga. Al final estem tot el dia...
3: Vaig a fer una cosa, me les vaig a llevar, perquè si no me les emportaré, saps? Com t'he dit, i això no... Me agafo les meues, estareu demà també, no?
4: Tot el dia. Avui estem hasta les 10 de la nit i demà estem de 11 a 8 de la vesprada.
3: L'Òptica de Paula, ja sabeu que és una de les tendes que està en esta fira de tendes, tapes i rock. Està saludant als nostres companys que estem ahí lluny. Adeu, adeu. Acabes de ser mare, m'han dit?
4: Sí. Tinc un xiquet de fa 15 dies en casa.
3: 15 dies. I què tal?
4: Molt.
3: Oi.
4: Les meves companyes, que són les que estan treballant, i més o un poquet les veig un... i me'n vaig, així que molt bé.
3: Doncs enhorabona pel treball i pel xiquet.
4: Gràcies per tot.
3: Que vagi molt bé, Paula. Gràcies. Hasta sí. Després vaig a veure si trobo algú més.
6: Val. Vinga. Perfecte, gràcies, Miguel. I no anem ara a publicitat, anem a seguir amb la següent entrevista, perquè per tercer any consecutiu la fira compta amb un espai dedicat als llibres i als autors i autores locals, una iniciativa que s'ha consolidat gràcies a la gran resposta del públic i que amplia encara més l'oferta cultural d'aquest esdeveniment.
7: En total són 15 escriptores i escriptors que participen enguany a l'estand de l'Ajuntament d'Ontinyent compartint espai amb publicacions municipals i llibres de la institució Alfons el Magnànim de la Diputació. Una oportunitat que és perfecta, perquè el públic conega de prop el talent literari de la comarca i també, com no, pugui conversar amb els seus autors i autores. És que és una meravella, Esteban.
6: I una d'aquestes autores que està a l'estand dels escriptors i escriptores d'Ontinyent és Eva Bernabéu. Eva, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
6: Primer que res, què significa per a una autora local participar en una fira com aquesta, la Fira de Tendes, Tapes i Rock?
8: Pues per a nosaltres és molt important donar visibilitat, sobretot als escriptors locals. És una iniciativa que jo vaig començar fa 3 anys i que, bueno, està consolidant-se i que van començar sols 8 escriptors i ara són 33, dels que sí a la fira som 15, però som ja 33.
7: 33 escriptors
8: locals, sí.
7: És una meravella. I, clar, cadascú un món, un tipus de llibre, una història diferent per contar. La unió fa la força.
8: Clar, n'hi ha una gran diversitat. Clar. A més, jo, per exemple, sóc escriptura terapèutica, escriptura per a creixement personal, però tenim escriptura en novel·la negra, novel·la d'història, tenim... És que tenim tot tipus. O sea, som una... Infantil triomfa moltíssim. Però, bueno, som tot tipus d'escriptors i junts, pues, s'apoyem. De fet, volia comentar-vos que això és donar visibilitat, però nosaltres seguirem intentant, i este any probablement intentarem que el dia del llibre puguem fer algo per a promocionar aquest dia i que tots puguem eixir al carrer, i realment és la nostra intenció, crear aquest espai del dia del llibre. I, però mentrestant, vull donar les gràcies a l'Ajuntament d'Ontinyent per donar-nos aquest espai així a la Fira de Tendes, Tapes i Rock, perquè al final nosaltres donem aquesta part escrita, aquesta part cultural, però de manera escrita, tan important.
2: Has vengut amb dos dels teus llibres, les teues dos publicacions.
8: Jo tinc quatre.
2: Netes quatre, n'has sí. portat dos.
8: Sí.
2: Parla'ns d'elles.
8: Jo tinc una trilogia que va eixir en el 2020, una trilogia que es diu Crea tu pròpia vida, sí. i és una trilogia composta per tres llibres, Crea tu pròpia vida, Tu actitud i El superpoder del canvi. És una trilogia que ajuda i espenta la gent per a que entenga que pot aconseguir més de lo que es pensa, ajuda a saber el creixement personal, és per a que puguem tindre una mirada més bonica per a nosaltres mateixa.
7: Autoestima.
8: Autoestima és imperfecta, perquè em vaig donar compte de que una de les bases més importants, com diu el llibre, si pudiera pedir un solo deseo, pediria creer en mi. I és el que a molts ens oblida constantment. I aquest últim llibre, que sí que va eixir en el 2024, està dirigit a totes les persones que no creguem en nosaltres mateixa o sí que pensem que creguem, però realment ens falta aquesta esperança.
2: Doncs, estos llibres, com no, i els de la resta d'autors, 15 autors sí. i autores locals d'Ontinyent, estan en l'estand dels escriptors i escriptores d'Ontinyent, que està en aquesta mateixa segona bandeja enfront de nosaltres. Esteu ahí durant tot el cap de setmana.
8: Sí, jo et recomano que es passen, que vegin un poquet, que apoyen als escriptors locals, que llegir plena l'alma, i que ens encantaria que es conegueren.
7: Que bonic.
2: Eva Bernabéu, moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies. Quin missatge és més xulo ens acaba de deixar, Eva. Sí. Veres, en 3 minuts el que pot mostrar, i en una fira de temps d'estapes i rock, que meravella també poder tindre aquests missatges de gaudir de la vida, de gaudir del dia i de gaudir, com no, d'aixòs xicotets, esplais que es dona la vida, Esteban. Xa.
2: Doncs mira, anem a gaudir d'una altra cosa. Anem a gaudir de 3 anuncis i tornem de seguida. Et pareix bé?
7: I de musiqueta també, no? Suposa,
2: eh?
7: Sí. I ja, què ens queda? De 7 minuts.
2: Sí,
7: el temps per a volar.
2: Temps,
7: Hi haurà que rematar-ho, eh?
2: Sí.
7: De la millor forma possible, també, amb comerç. Faltaria més.
2: 3 anuncis i tornem. Fins ara.
5: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
9: El Conservatori Josep Melchor Gomis d'Ontinyent té obert el plaç d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals i elementals de música del 5 al 19 de maig. Informació a la web del Conservatori. Si vols gaudir d'una educació musical pública i de qualitat, inscriu-te.
10: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
11: A vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe, des del recinte firal d'Ontinyent, amb motiu de la 3a fira de tendes, tapes i rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent. Amb Esteban Arroyo, Tomàs Marín, Miguel Coll i Carmen Úbeda.
2: Més fira en directe des de ací, des de el recinte firal en esta fira de tendes, tapes i rock. Ara mateix a les 2:45. Encara ens queda un poquet de programa, uns minutets, no, Tomàs?
7: I hi ha que gaudir-los, hi ha que acabar-los de la millor forma possible. Faltaria més. I, bueno, com bé saben tots els nostres oients, ja hem estat esmentant al llarg d'estos dies, des de Caire, vam estar així també en la inauguració i en esta Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esta fira és una gran oportunitat per descobrir tot aquest potencial que té el comerç local d'Ontinyent. I durant aquest cap de setmana són desenes d'establiments els que eixen al carrer per mostrar els seus productes, apropar-se al públic i també reivindicar aquesta importància del comerç de proximitat com a motor econòmic i social de la ciutat.
2: I entre aquests negocis que participen també trobem comerços especialitzats que formen part
6: del dia a dia de moltes famílies d'Ontinyent i de la comarca. Un d'aquests comerços és Peques, que està situat al carrer Martínez Baix d'Ontinyent i que avui està, este cap de setmana està així a la fira de tendes, tapes i rock. Per parlar de la seva experiència, com està anant la fira, ens acompanya ara Nacho Pastor, propietari de Peques Ontinyent. Nacho, bona vesprada.
12: Molt bona vesprada a tots i totes.
6: Què representa per a vosaltres participar en una cita com aquesta, en la fira de tendes, tapes i rock?
12: Pues bé, com has comentat i com ja s'ha comentat al llarg de tot el cap de setmana, el que portem el cap de setmana, és una cita marcada al calendari per a nosaltres i per a tot el públic del poble, de la comarca i de fora de les comarques, perquè sabem que ve gent de molts llocs, i és una cita important per a nosaltres, per a Peques, des de fa molts anys, des de la primera edició que portem participant, i bueno, amb molta il·lusió, expectant de poder valorar tots aquests canvis que estem portant a terme, però bueno, il·lusió, ganes i compromís amb el comerç local, sobretot, sí.
7: Nacho, a mi em venia al cap preparant aquesta entrevista, que sou un dels comerços, podem dir, emocionals, perquè estem tractant de la roba que sempre recordarem dels nostres menuts i menudes, dels nostres familiars, i si component per a vosaltres té que ser vital, no?, en el dia a dia.
12: Sí, jo crec que tot el món que és pare, que ha sigut pare, les primeres fotos amb els primers conjuntets, clar, que són regals, molt d'ells, altres que han sigut escollits pels propis pares, però la veritat és que és un moment molt especial i per recordar, i la roba forma part d'aquest moment tan especial per al naixement d'un xiquet.
6: Nacho, aquest esdeveniment també serveix per donar-se a conèixer a la gent que encara no vos coneix, no?
12: Sí, evidentment, sempre hi ha, i inclús que sigui així mateix al mateix poble, veïns del poble, però gent jove que acaba de ser pare, mare, bueno, és un sector, és un tipus de producte que possiblement no el coneix i, per tant, igual no està informat dels llocs que té disponibilitat per comprar productes, i per això mateix és un escaparate per a gent d'ací i gent de fora.
7: Porteu les 13 edicions que s'ha realitzat aquesta fira de tendes, tapes i rock. Com ha evolucionat el client? Com ha sigut aquesta evolució? Sobretot pel que fa, i crec que és una de les principals, no problemàtiques, sinó principals problemes que hi tenim en el comerç local, que és el fet d'aquest comerç a nivell digital. Vosaltres, com ho ha anat adaptant vos al mateix? I sobretot, com ha canviat aquest client? Perquè amb el pas del temps canvia tot, Nacho.
12: Sí, ara és veritat que ha evolucionat moltíssim. Abans la gent, si volia comprar roba, venia a la tenda, mirava l'escaparate primer i, bueno, i era qüestió d'entrar i comprar. Ara és veritat que la nova tecnologia, l'era digital, la gent mira molt a les xarxes socials, la roba que tens, el que portes a les tendes online. Nosaltres, per sort, tenim tenda online també i, bueno, és un escaparate més. Però la gent el pregunta per WhatsApp. Bueno, ara és una interactuació contínua i, bueno, agafem les eines aquestes de l'era digital per a benefici, encara que realment el porta molt de temps. Molt de
7: temps.
12: I
7: una adaptació, suposa.
12: Sí, sí, moltíssima. Has de dedicar-li molt de temps, has d'intentar conèixer on estàs movent-te. Bueno, ha evolucionat per a bé o per a mal, però ha evolucionat i hem d'estar preparats per a tot això.
6: Nacho, pues estem preguntant a tots, per acabar, qui ens estigui escoltant ara en directe, al cotxe, a casa, per el mòbil, com siga,
7: que acabi de tindre un fill o filla, o que tingui algun familiar proper, o que tinga que fer un detallet.
12: Sí, sí. Sí.
6: Què els diries per a que s'acosten a aquesta fira este cap de setmana?
12: Doncs diria que no es perguen l'oportunitat almenys de conèixer el que la fira de tendes, tapes i rock a Ontinyent pot oferir ara mateix, que té una varietat increïble per a comprar de tot, per a disfrutar d'una molt bona gastronomia i que nosaltres, en el nostre cas, parlant de beques, oferim roba per a, des dels més menuts fins a talles 10-12 anys. A, bueno, realment la gent el que busca és l'oportunitat, el xollo, no? I a peques, bueno, ho pot trobar. Aleshores, el que volem convidar és a tota la gent, veïns d'Ontinyent que encara no s'han passat o que no ho coneixen, gent de la comarca i gent d'altres comarques, perquè, bueno, és un cap de setmana que dona per a visitar i per a passar-ho molt bé.
7: I per a gaudir, que ja estan escoltant, que vaya tela, que ves un monte. Bueno, i Nacho segur que a les 10 de la nit, quan acabe, a fer-te algo tocarà anar també, no?
12: Bueno, algo sí.
7: Algo caurà.
12: Sí, segur.
7: Nacho Pastor, gerent de Peques, moltíssimes gràcies per atendre'ns i la major de les sorts per a tant avui com demà, que també tenim i s'horari fins a les 8 de la vesprada. Gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
13: Gràcies. Doncs anem a per 3 anuncis més i tornem novament des d'ací.
14: Tenies plans per aquest cap de setmana? Ara sí! Del 15 al 17 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudix de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent, Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
15: I el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... La tuya, para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
16: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
17: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
18: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
17: ¿En serio?
18: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
17: Eso es justo lo que busco.
18: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
11: A vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe des del recinte firal d'Ontinyent, amb motiu de la 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Esteban Arroyo, Tomàs Marín, Miguel Coll i Carmen Úbeda.
13: La una de la vesprada, 53 minuts. Encara ens queda programa fins les 2 de la vesprada, fins que arribi l'hora 14 i conegam eixa última hora d'informació nacional, internacional, regional i també la...
7: I local, que a les 2 i 10 se sento a treballar. Esteban, sí, hay que continuar.
13: Bueno, saludem novament a Miguel Coy, que vegem que està acompanyat. Hola, Miguel.
3: Hola, què tal? Sí, estic acompanyat, encara que pareixia que no hi ha molta gent ja, perquè era l'hora que era, perquè el sol ja està pegant-hi bé, en esta zona on estem nosaltres de tendes, però m'he trobat a dos persones que han vingut així després de comprar en alguna de les tendes i han vingut a on està comerçant per a veure si li donen un detallet o un regalet o alguna cosa. Es diuen Gilberto, hola, què tal?
19: Hola, bona esperada.
3: I Rafa, hola, Rafa, què tal?
20: Hola, bon dia.
3: Rafa és d'Ontinyent, Gilberto és de Planes, no?
20: Sí.
3: Val. Què heu comprat, Rafa?
19: Han comprat un camionet i un tractoret. I demà tornarem perquè no tenien ahí unes coses que...
20: Demà tornem, demà matí tornem.
19: A mitat de preu i val la pena.
20: Val la pena vindre.
3: Sí?
19: Clar.
3: Què heu trobat per ahir? Perquè hi ha moltes tendes, que és que al final hi ha de tot.
20: Acabem d'entrar, que encara no ho han vist tot.
3: Però només entrar i ja ho heu comprat.
19: Només entrar i han puat, això sí que és de veres.
20: Anàvem la idea de veure això.
3: Val, i heu arribat així a la de comerçant. Què vos han donat per haver comprat?
19: Un llaveret i un ciri.
20: Un ciri que fa olor.
3: Però el llaveret està molt bé, perquè aquest llaveret...
19: És obridor, sí que és de veres.
3: És un obridor.
20: No ho ha pensat.
3: Està molt bé.
19: D'on és l'alcalde de Planes, Xavier Sandra?
3: Mira. Pues, teniu tota la informació així.
7: Jo ja m'he posat el llaveret i he enxufat la veleta en casa i dona una alegria. Meravellós, meravellós.
3: Bueno, tornareu demà, no?
19: Sí.
3: I comprareu més.
19: Me claro, algo caurà.
3: I ara aneu ahí a la zona de gastro, no?
19: Ara jo pago a casa.
3: Vale, perfecte. Gràcies, Gilberto. Gràcies, Rafa. Que vaig molt bé. Gràcies. Així no està... És que hi ha ambient a aquestes hores del migdia, comprant, el llaveret, tal...
13: Miguel,
3: sí.
13: Mira, així tens un dels dinamitzadors on Ontinyent participa, este chaval.
3: Vine.
13: A vore.
3: Vine, a vore. És que Esteban coneix...
7: O sea,
3: passa una formiga per ací i sap qui és la formiga, sap? Com te diu?
0: Jo sóc Carlos Perucho.
3: Carlos, un dels dinamitzadors d'on Tinyen participa. Explica'm això, què vol dir.
0: Pues a vore, nosaltres anem preguntant a la gent que està per ací per la fira les propostes de millora per al municipi, pues quines li convenen més a ell o quines li pareixen millor i les voten i les més elegides pues es duen a terme.
3: I està participant la gent que arriba a la fira?
0: Sí, participa prou gent. Sí que és de ver, és que n'hi ha, al haver molta gent de fora i no estar empadronada així, pues no poden votar, però bueno, és que poden votar, solen votar.
3: Te dic una cosa, com no va participar la gent si Carlos està més fort que el vinagre? Te dic una, saps?
7: Quasi he fet
3: aixina i quasi se me cau la mà, el tio. Madre Déu. Carlos, que vaja molt bé el dia, gràcies.
0: A tu, a vosaltres.
3: Ahí estem.
13: Gràcies, Miguel.
7: Gràcies.
13: A vos fa risa.
7: Quin atraco.
13: Doncs també estan els dinamitzadors d'on Tinyen participa en aquesta fase de votacions de les 11 propostes que es pot votar fins al 24 de maig. Estaran també per ací per la fira de tendes, tapes i roba.
7: Espera, que ha tornat a atracar Miguel.
13: Sí.
7: Atraca, Miguel.
13: Tenim per ací a Ximo Tormo.
3: Es queda un poquet, encara que sea 30 segons.
13: Sí.
3: Un minut. Ximo, què tal? Bon dia.
21: Molt bé, mira, per assistem, anar a veure si dinem o no dinem i a fer bona visita.
3: I com va la cosa avui?
21: Molt bé, avui hem fet una promoció i hem portat maquinària perquè sapiereu la gent d'on tinguem què és el que portem. I hem portat motosserres i coses de tornilleria i hem ficat ahí un xicotiu taller i la gent les començava a tornillar i a provar a veure com talla i això, o sigui, una cosa diferent.
3: Molt bé.
21: N'hi ha que portar gent, pues, un poquit tipus taller.
3: Tot el dia avui i demà.
21: Exactament, i se separar.
3: Molt bé, gràcies, Ximo, que vaja molt bé, gràcies.
13: Gràcies.
3: Ara sí.
13: Gràcies.
7: Hasta les 10 de la nit, avui i demà fins a les 8 de la vesprada. Cal recordar a tots els oients i a tota la gent que s'estigui escoltant a hores d'ara, Esteban.
13: I també tenim que recordar els horaris de la zona gastronòmica. Avui fins les 11 de la nit, demà de 11 del matí fins a les 8 de la vesprada. I la música en directe demà serà des de les 12 i mitja del matí fins a les 2 de la vesprada. Però bueno, que vinguin a la fira i que peguen una volteta, que baixen a la zona gastro
7: sí.
13: I a gaudir tot el cap de setmana.
7: Que tenen de tot i per a tots.
13: Sí.
7: Hi ha que passar-se per la fira de Tendes Tapis i Rock, la 13a edició ja, Esteban.
13: Sí. Sens dubte, aquest cap de setmana, Ontinyen torna a convertir-se en un dels aparadors de tota la comarca en aquesta fira de Tendes Tapis i Rock. Se'n tenim que anar, Tomàs.
7: I ens anem amb música com sempre i com avui putria la música anem a tirar de Bad Bunny i de Nueva York. Por atrás que también un poquito.
3: ¿Con qué Bad Bunny, tío?
7: Claro que sí, hombre.
3: El lo ve canaven, che. El lo ve canaven.
7: Y acaben de luxe.
13: Saludem a Ramon Campins, que está al estudi central. Gracias, Ramon. També está per así Carmen Úbeda. Tot l'equip avui complet. Moltíssimes gràcies a passejar-se, a vindre a la fira de Tendes, Tapes i Rock.
7: Adéu.

0: i la construcció de noves instal·lacions. A la Vall d'Albaida, el projecte preveu la millora de 10 estacions de depuració amb l'objectiu d'adaptar-les a la normativa actual i millorar el seu estalvi energètic. Els treballs consistiran en la instal·lació de nova maquinària per optimitzar la gestió de lodos i la desinfecció de les aigües. Escoltem el president de la Generalitat present en esta corta, Juanfran Pérez Llorca.
1: Puedo hablar de una inversión histórica en reutilización del agua y por eso ha convertido a la comunidad valenciana en la comunidad referente de toda Europa en la reutilización. Casi la mitad del agua que se reutiliza en España se reutiliza en la comunidad valenciana y que nosotros nos marcamos el objetivo de seguir mostrando esa eficacia y esa eficiencia que tenemos con la gestión del agua.
0: Una de les actuacions més destacades del conveni és la construcció d'una depuradora en el municipi d'Albaida. La vicepresidenta de la Diputació i presidenta de GEBASA, Natàlia Anguís, ha assenyalat que aquest acord busca anticipar-se a les necessitats de la ciutadania i protegir la salut pública en tots els municipis.
2: Aquest acord representa un pas decisiu en la transformació del sistema de depuració de la nostra província, perquè reforça la modernització, la eficiència, la sostenibilitat, la cohesió territorial i, sobretot, la vocació de servei públic que guia les nostres institucions.
3: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: I ens acomiadem recordant-los que avui juga el Jutsensk, 5:15 de la vesprada davant el CIMAT, i el Castelló de les Jarres s'enfronta a l'Alcoyano B, partit decisiu per a la promoció d'ascens a segona valenciana. Que tinguin un molt bon dia.